0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és divendres 24 de juliol, són 3:15 del matí. Missatge de tranquil·litat per part de les administracions i també per part d'Adif, després de l'esvoranc de 17 metres de profunditat a les obres del soterrament de les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona. De moment, descarten afectacions als edificis propers i asseguren que no hi ha risc per als veïns mentre continuen investigant les causes. D'altra banda, continua tallada de manera indefinida la circulació de trens de Rodalies de l'R2, l'R2 Nord i l'R11, que no es reprendrà com a mínim fins a la setmana vinent. En breu en parlem, abans la previsió meteorològica a Emet Noelia García.
2: Bon dia. Avui divendres a Catalunya baixen les temperatures, però continuen altes, especialment a zones de l'interior. A Lleida es podran arribar als 40 graus i a la Depressió Central de Barcelona es superaran als 36. Avui els termòmetres marcaran 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat, amb pols en suspensió a la meitat sur. Al final del dia s'esperen núvols d'evolució al Pirineu i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat a la Depressió Central. És una informació d'AEMET.
1: I com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC Ferran Aràndiga.
3: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres destacant a hores d'ara dues avaries actives. La primera des d'aquesta matinada a la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès ens deixa un carril de circulació tallat en sentit nord. La segona avaria ha estat fa una estona a la C58 de sortida de Barcelona cap al nord de la Trinitat en direcció Sabadell, que talla un carril de circulació i també provoca en aquest cas fins a un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, en general arreu de la xarxa viària catalana tenim força tranquil·litat, però sí que destacaríem doncs, algunes congestions als voltants de Barcelona, per exemple, al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Adif i l'Ajuntament de Barcelona insisteixen en que no hi ha risc per als veïns que viuen a prop de l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies del tren a Montcada i Reixac. La circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 continua tallada. El govern no preveu restablir-la com a mínim fins la setmana vinent. Què en sabem? Clara Ontanyón.
4: Continuen les feines per tapar el forat d'uns 17 metres de profunditat i 19 de diàmetre i que ha engolit una grua amb què es feien les obres de soterrament de les vies del tren. Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, i Xavier Mercè, regidor de Nou Barris, insisteixen a enviar un missatge de tranquil·litat.
5: Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
6: De que ens estem preocupant absolutament de no hi hagi cap potencial afectació a les vivendes, això és bàsic.
4: Els tècnics investiguen què ha pogut passar, mentre els veïns ho atribueixen a aigües freàtiques.
7: Los de l'Ajuntamiento se van a su casa, pero nosotros estamos ahí. Creo yo que para preocuparse.
8: Pero si salía agua. Es que uno lo ve las cosas todos los días y ellos no.
4: Davant la intranquil·litat dels veïns, s'ha obert un servei d'atenció al casal de barri. Dissabte, DIF actualitzarà la situació, però no es preveu que la circulació de les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 es reprengui fins la setmana que ve.
1: D'altra banda, el barri de Sants de Barcelona intenta recuperar avui la normalitat després de la deflagració per una fuita de gas a les obres del metro que va provocar una columna de foc. La flama va estar activa durant més de 12 hores. Un cop tancada la fuita de gas des de la Generalitat, el director d'Infraestructures d'Obres Civils, Carlos Bacaro, apuntava un incident provocat per l'empresa gasista, que és, diu, qui segons els protocols se n'havia d'encarregar.
9: Això s'està començant a investigar? I després hi ha una segona causa, que és la que ha provocat la deflagració. Insisteixo que això correspon a la companyia de gas, Netgia en aquest cas, que és qui estava executant la reparació.
1: L'incident va ferir 8 persones, dues de les quals es troben en estat greu. Deixem enrere el pic d'aquesta onada de calor, però no ens acomiadem de les altes temperatures. Segons dos estudis de l'UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, la calor nocturna causa més morts que la diurna, un 26% més. I és que en 10 anys les temperatures nocturnes durant l'estiu han augmentat uns 3 graus, però no s'estan implementant mesures per reduir-les en Banyeres.
10: 24 graus a la nit ja és un risc per a la salut, però les autoritats situen l'alerta en els 27 i la realitat és que cada estiu patim més nits tòrrides i més continuades, però segons el doctor Joan Roca, les autoritats ho estan infravalorant perquè només pensen en refugis climàtics, espais d'ombra, dispersió d'aigua i tendals per, amb la brisa marina, refredar la temperatura ambiental de dia. Però això no serveix de nit perquè la calor queda concentrada i el cos no té opcions per reaccionar, especialment les persones grans. Així proposen incentius fiscals per millorar en conjunt la rehabilitació climàtica a l'interior dels habitatges i no centrar-se només en l'aïllament del fred perquè la càrrega energètica per refrigeració avui ja és superior a la calefacció.
11: Que mentre no canviï la política europea primant compaginar la mitigació amb la salut, no? Impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. És una idea potser... creiem que és necessària perquè, si no, la gent mor.
10: L'estiu passat, l'augment de morts a la nit va ser un 93% superior a l'esperada, segons les temperatures de dia.
12: A la plana de successos, l'Audiència de Barcelona manté en presó preventiva l'home investigat per presumptes maltractaments al seu nadó quan tenia 6 setmanes. El tribunal considera que hi ha risc que pugui obstruir la investigació o pressionar la mare, que es troba en situació, diuen, de vulnerabilitat. Aquest dijous li ha denegat una nova petició de llibertat, mentre la mare ha tornat a declarar davant el jutge a petició pròpia. Ho ha seguit la Núria Alcalà.
13: Bon dia. Sí, la dona ha negat haver presenciat cap maltractament al seu nadó de 6 setmanes i ha assegurat que d'haver estat així ho hauria denunciat a la policia. Segons fons presents a la declaració, ha evitat incriminar el pare del menor en presó preventiva per aquests fets, tot i que sí ha admès una manca de delicadesa en el tracte i una manca d'afecte. La causa continua sense esclarir com es van produir les lesions del nadó. De fet, la dona ha declarat que, malgrat la successió de visites mèdiques en fins a 5 centres, cap professional li va advertir de possibles maltractaments ni possibles agressions sexuals, fins que la Vall d'Hebron va activar el protocol de protecció del menor. Per contra, els metges van ratificar davant el jutge que van apreciar lesions molt greus en el menor. La dona ha sol·licitat un règim de visites amb el nadó, al qual la Fiscalia s'hi ha oposat de ple. El jutge haurà de prendre una decisió en els propers dies.
12: Altres notícies en format breu. Àlex Eloi, bon dia.
14: Bon dia.
12: Presó provisional comunicada i sense fiança per al jove de 18 anys acusat de matar una dona de 75 a Soses, al Segrià.
14: Després de passar 3 dies a comissaria, aquest dijous ha comparegut davant la jutgessa qui ha obert la causa per un delicte d'homicidi. Els Mossos van detenir l'home dilluns, després que la nit de dissabte aparegués el cos sense vida de la víctima amb signes de violència. La dona havia sortit a passejar el gos i no va tornar.
12: I ha quedat en llibertat l'home de 31 anys detingut per agredir una parella de 72 i 68 a l'estació de metro de Diagonal de Barcelona.
14: Els fets van passar el 12 de juliol i 10 dies després els Mossos detenen el presumpte agressor. El jutge no aplica mesures cautelars a l'investigat que denunciarà les víctimes. L'home hauria reconegut que va colpejar la parella, però que va ser agredit primer. Segons la defensa, les càmeres de seguretat del metro corroborarien aquesta versió.
12: I mor ofegada una dona de 74 anys mentre es banyava a la platja de l'Estany Masmel a Calafell.
14: Diverses persones l'han tret de l'aigua inconscient i malgrat els intents de reanimació del SEM, han pogut salvar-li la vida. Els Mossos investiguen el cas. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, s'han registrat 8 víctimes mortals a piscines i 3 en aigües interiors.
12: Parlem de política. Junts se suma al vot del bloc d'investidura al Congrés dels Diputats i facilita l'aprovació de la condonació del deute de les comunitats autònomes, que inclou també el del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica. Aquest projecte de llei permet que l'Estat assumeixi més de 83.200 milions d'euros de deute autonòmic. En el cas de Catalunya, la condonació prevista és d'uns 17.000 milions, és la segona més elevada després d'Andalusia. Des de la Generalitat celebren que tiri endavant la mesura, però insisteixen que ha d'anar acompanyada d'una reforma del model de finançament. Alicia Romero, consellera d'Economia.
15: Cal condonar el deute, sobretot aquell que ve per l'infrafinançament, però cal també tenir un nou model que ens permeti finançar millor aquelles competències homogènies que tenim totes les comunitats autònomes i que les gestionem des de ja fa molts anys.
12: I el Parlament aposta per tornar a fer pagar les autopistes a través de la vinyeta i veta recuperar els peatges des de la Cambra Catalana, Elena García.
16: Sí, per àmplia majoria. El Parlament aposta per implementar el pagament per ús de les autopistes davant del col·lapse i la sinistralitat a la P7, tenint en compte el vehicle, emissions i recorregut, així com una contribució específica pel transport estranger i el de gran tonatge, i que la recaptació reverteixi en les infraestructures catalanes. Iniciativa dels Comuns, que suma PSC, Junts, Esquerra i CUP. Comuns, Lluís Mijoler, el republicà Albert Salvador i Judit Toronjo, Junts...
17: Que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura.
18: I finalista, que no penalitze la mobilitat obligada de qui no té transport públic.
19: I abans de demanar un nou esforç als ciutadans, hi ha una condició que és imprescindible, i és que els diners que paguem els catalans reverteixin en les nostres infraestructures.
16: El Parlament encomana a Illa un grup de treball per consensuar aquesta proposta de vinyeta amb Moncloa, partits, agents socials, patronal, transportistes, entitats municipalistes i ambientals.
12: En esports, el Barça confirma les seves pitjors sospites. Frenkie de Jong s'ha trencat el lligament del genoll dret, però no passarà pel quiròfan, mentre que d'altra banda el club ha fet oficial, ara sí, el fitxatge de l'alemany Karim Adeyemi. Josep Capel, bon dia.
20: Bon dia, molta activitat a Can Barça. Pel que fa al primer equip masculí, Frenkie de Jong no passarà per quiròfan. El club va confirmar que pateix un trencament al lligament lateral intern del genoll dret i que s'ha acordat amb el jugador seguir sota tractament i seguiment mèdic pendents de l'evolució de la lesió durant les pròximes setmanes, que el podria mantenir uns mesos de baixa. L'equip segueix els entrenaments de pretemporada i la novetat avui serà la incorporació de Adeyemi, que ahir ja va ser presentat com a nou jugador blaugrana fins al 2031. L'alemany va destacar el paper clau del tècnic Hansi Flick en el seu fitxatge.
21: I think he's the reason I think I come here because
22: sí, realment crec que és el principal motiu pel que sóc aquí. Havia parlat molt amb ell, confio en ell des del primer moment. Ell m'havia dit el que necessitaven pel club, per l'equip, i jo he vingut aquí disposat a fer això i ajudar l'equip a aconseguir els seus objectius.
21: To help the team and achieve our goals.
20: Pel que fa al femení, Caroline Graham Hansen va firmar la renovació 2 anys més.
23: Es el mejor club del mundo. Jugamos a un tipo de fútbol que es difícil replicar, imposible de replicar, y el Barça siempre va a seguir ganando.
20: I en bàsquet es va anunciar la 7a incorporació, la del polonès Balcerowski, també fins al 2028.
12: D'altra banda, encara en futbol, el primer equip del Barça juga avui el primer amistós de pretemporada contra l'Europa a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i el Badalona Women ha presentat la 6a incorporació per al curs vinent. És la migcampista Lauri Requena, que arriba del Granada.
24: És un moment vital en el que necessitava un canvi i sento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional. Estoy súper, súper ilusionada, la verdad. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento.
12: De la cultura parlem de música. De la Fuente, Lola Índigo, Omar Kurtz o Mike Towers encapçalen el cartell del Cher Festival pel públic adolescent, que durant 2 dies portarà els grans referents de la música urbana al Parc del Fòrum de Barcelona. Agnès Batlle.
25: El camí triomfa a les plataformes entre els adolescents al damunt d'un escenari davant del mar. Així es presenta ja la 8a edició del Cher Festival. Stefano Macaronen és el seu director.
26: Cher és el major evento de Barcelona dirigido al público joven, más en concreto a la generación Z, porque somos el Festival Barcelona con más asistentes en la franja de edad que va de los 14 a los 28 años. En Cher actúan todos los artistas más escuchados Spotify y YouTube y también muchos jóvenes artistas emergentes locales.
25: Des de Puerto Rico hi ve Mike Towers, un dels fenòmens globals de la música urbana internacional, però també l'artista granadí De La Fuente, que va fer història reunint més de 130.000 espectadors 2 nits consecutives al Metropolitano. O també una de les veus femenines més rellevants del pop i la música urbana a nivell estatal, Lola Índigo. També hi seran Omar Kurtz, Davy, Aleixa, De La Rosa, La Pantera, Petaceta o els catalans 31 Fam. S'amplia aforament respecte a l'any passat, de 25.000 passa 30.000 assistents diaris amb concerts de tarda-nit que reclamen previsió per combatre la calor. Amb tots ells també hi serà tot un pioner de l'electrollatí, figura clau del gènere, Juan Magán. Avui i demà, una de les grans cites de la música urbana, el Cher Festival al Parc del Fòrum de Barcelona. Ella és loca por ritmo latino, siempre de la pista bailando conmigo.
12: I acabem amb novetats musicals.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. Govern i Comuns han presentat avui un paquet de mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit a Catalunya. Mesures com convertir oficines, hotels i locals comercials en habitatge protegit sense necessitat de modificar el planejament urbanístic, el que aportaria un potencial de construcció de fins a 20.000 vivendes noves de protecció oficial. Sílvia Paneque, consellera de Territori, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
2: Aquest és el segon element important, garantir que l'habitatge compleixi aquella funció social essencial, que és la de ser una llar.
3: Tenim uns preus, tant de lloguer com de compra, que són directament inassumibles per la majoria de les famílies del nostre país. Per tant, estem parlant d'habitatge que la gent pot pagar amb els seus salaris.
1: Socialistes i Morats presentaran dilluns la proposició de llei al Parlament. La consellera de Territori també s'ha referit a l'esvoranc de les obres de soterrament de Montcada i Reixac. Assegura Paneque que en aquests moments encara no s'ha determinat la causa de l'esfondrament i, pel que fa a la represa de les línies R2, R2 Nord i R11, ha dit que esperen concretar el més aviat possible quin dia es podrà recuperar el servei. Parlem d'aquest esvoranc i també del Putxet a Barcelona, registrat a principis de mes. En les pròximes dues setmanes podran tornar més veïns desallotjats per aquest esvoranc que van provocar les obres del metro de la L9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova. Ho ha anunciat avui la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díez.
4: Si sumem els habitatges que ja van retornar, els que han retornat aquesta setmana, els que retornaran la setmana vinent i els 31, ens n'anem a un 60% de la totalitat dels habitatges que es van haver d'evacuar el dia 7 de juliol.
1: De l'àmbit de la salut, ens situarem a l'Hospital Vall d'Hebron, on s'ha realitzat amb èxit el primer cas de trasplantament de ronyó entre persones amb VIH, ho explica el doctor Albert Sant Diumenge.
5: Los pacientes que tienen alguna contraindicación y el VIH ya no es una contraindicación. Y en segundo lugar, mejora porque a los receptores VIH les da les ayuda a tener antes un órgano. Si hay un donante VIH, solo podrá ser para un receptor VIH, pero indirectamente también alivia las listas de espera porque los que no son VIH tendrán pues, más posibilidad de tener un órgano cuanto antes.
1: En Pàgina Econòmica també els explicarem que el Banc Sabadell guanya 971 milions d'euros la primera meitat de l'any, uns resultats marcats per la plusvàlua de 300 milions obtinguda per la venda al Santander de la filial britànica TSB en l'estratègia de defensa de l'OPA del BBVA. I el govern de la Generalitat ha dissenyat un dispositiu especial de mobilitat amb motiu de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost, que contempla repartir d'altra banda més de 150.000 ulleres homologades gratuïtes en els 23 punts d'observació fixats pel govern. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
6: És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable i prepari bé l'activitat i vagi als punts d'observació que s'han destacat i que s'han triat perquè donen garantia de seguretat.
1: Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. I a aquesta hora ens interessem per la situació a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens sabem que diverses incidències compliquen puntualment les circulacions. Comencem situant a Tarragona, a l'autovia 7, hi ha hagut un accident entre dos turismes a l'altura de Vilaseca, on només hi ha un carril obert en sentit sud i provoca retencions des de l'altura de Reus. També destaquem en aquests moments a la C66 de la demarcació de Girona, que s'ha circulat a través de pas alternatiu a Sant Julià de Ramis per una col·lisió frontal entre dos vehicles i que la incidència també provoca retencions en aquesta via i a l'autopista P7 entre Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis en sentit nord. També destaquem pel que fa als principals accessos a Barcelona, aturades a la C33 i a la C58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona i a la Ronda Litoral. Hi ha un carril tallat arran d'una incidència a l'altura de Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Gràcies. I pel que fa a les temperatures, lleuger respir després d'haver passat ja la tercera onada de calor de l'estiu. Aiment, Noelia García.
8: Avui divendres a Catalunya continua la calor i les altes temperatures, especialment a l'interior. Màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, tot i que al Pirineu no es descarten possibles ruixats i tempestes.
1: Gràcies, és tot per part nostra. La informació continua en aquesta sintonia.

0: propietat privada. No sabem si estem parlant d'expropiacions en el text que impulsen els comuns i el Partit Socialista, si es tracta de tanteig i retracte. En tot cas, esperem, però, que no sigui un nou atac a aquells drets fonamentals.
1: Amatent junts a la lletra petita de la llei, després de frenar al Parlament la limitació de l'adquisició de pisos amb finalitat especulativa i pendents de dictamen de garanties estatutàries.
2: És un quart de tres de la tarda. Avui la consellera de Territori també s'ha referit a l'esvoranc de les obres de soterrament de Montcada i Reixac. Assegura Sílvia Paneque que en aquests moments no s'ha determinat la causa de l'esfondrament i pel que fa a la represa de les línies R2, R2 Nord i R11, Paneque ha dit que esperen concretar aviat quin dia es podrà recuperar el servei.
3: Dissabte, tant Adif com el Ministeri creuen que estaran en posició de poder dir ja en quin dia concret de la setmana que ve es pot iniciar el servei.
2: El govern ha habilitat una oficina d'atenció a la ciutadania adreçada als veïns de la zona que, de la seva banda, continuen amoniats, amoïnats i també resignats.
4: Ningú ens ha avisat, és a dir, ens hem pujat al tren i ja quan estava de camí, bueno, les línies s'han terminat aquí, us heu de baixar a Montcada i Reixac i després agafar la R4.
5: Normalment agafaria a Passeig de Gràcia la R2, però estava tallat.
2: I ja passen més de dues setmanes des de l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi i la Bonanova de Barcelona. D'aquí a principis d'agost, més veïns afectats podran tornar a casa seva. Cristina Martín.
6: Els bons resultats de les avaluacions que estan fent els tècnics sobre el terreny permetran que en les properes dues setmanes tornin dos edificis més. En uns dies ho faran els veïns del carrer Rubinstein número 6 i la setmana següent, a principis d'agost, els del carrer Sant Gervasi de Cassoles número 54. Pilar Diet, delegada del govern a Barcelona.
7: Si sumen els habitatges que ja van retornar, els que han retornat aquesta setmana, els que retornaran la setmana vinent i els 31, ens n'anem a un 60% de la totalitat dels habitatges que es van haver d'evacuar el dia 7 de juliol.
6: Quedaran pendents quatre finques més que encara no tenen una data de retorn. Les famílies podran rebre fins a 2.000 euros per les despeses que el desallotjament els hi ha suposat. També se'ls donarà suport amb el lloguer.
7: Per aquells inquilins que desitgen també acollir-se al seu dret de suspendre el pagament del lloguer, per tant hi haurà una atenció per poder fer de la manera més ràpida i més pràctica aquesta gestió.
6: Sobre el terreny, a partir d'ara, els operaris també comprovaran que tot està bé en els carrers que envolten l'illa afectada.
2: Ens quedem a la capital catalana perquè el ple de l'Ajuntament ha aprovat dues proposicions d'Esquerra i Barcelona en Comú per tal d'ajudar a climatitzar les llars de les famílies més vulnerables, tot i l'abstenció del PP i Vox en el primer cas i amb el vot en contra de la segona. El ple ha aprovat també mesures de suport pel comerç de proximitat. Ho ha seguit tot plegat la Maite Boada.
8: En defensa de la climatització de les llars davant les contínues onades de calor, Elisenda Alemany d'Esquerra ha assegurat que ningú ha d'estar condemnat a viure a casa seva com si estés en un forn. Gemma Tarafa dels Comuns ha posat xifra a aquests ajuts, 20 milions d'euros l'any per arribar a 10.000 llars. Sobre les dues iniciatives, el govern hi ha votat a favor, tot i que la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, s'ha qüestionat qui ha de rebre l'ajut, si el propietari o el llogater de l'habitatge.
9: Tampoc queda clar la seva proposició qui hauria de demanar l'ajut, el propietari davant d'un llogater vulnerable, sota quins barems es decidiria. Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès.
8: Per unanimitat, els grups han aprovat també ajuts pels afectats, veïns i comerciants d'obres públiques, una mesura en què l'oposició ha aprofitat per criticar com s'estan fent aquestes actuacions. El plenari ha donat també el vistiplau a la candidatura de David Bondia com a síndic de Greuges per 5 anys més, amb l'abstenció del PP i l'oposició de Vox.
2: Edició migdia. En pàgina econòmica, el Banc Sabadell frega els 1.000 milions d'euros de benefici la primera meitat de l'any en els primers resultats després de la venda de la filial britànica TSB i ja amb el nou conseller delegat Marc Armengol al capdavant, Climent Sabater.
10: Els 971 milions d'euros de guany del primer semestre incorporen els més de 300 milions de plusvalua que ha suposat la venda al Santander de la filial del Sabadell al Regne Unit, TSB, com a part de l'estratègia de defensa en l'OPA del BBVA. Amb els primers resultats a la mà i amb la recuperació dels ingressos, el nou conseller delegat del Banc Català, Marc Armengol, ha descartat operacions de compra o fusió amb altres entitats.
11: Todos los bancos medianos tienen proyectos en solitario sólidos, que les garantizan crecimiento y que tienen mucho sentido para cada uno de ellos y, por lo tanto, como no se da la oportunidad, pues ni estamos estudiando nada, ni seguramente vamos a estudiar nada, ni en España ni en el extranjero.
10: Els mercats han rebut els resultats amb una pujada dels títols propera al 4%, al mateix dia que el Sabadell

0: anunciat una nova recompra d'accions per valor de 330 milions d'euros.
1: Gràcies, Climent. 10 minuts i seran 2:15 de la tarda. Les dades de Catalunya de l'informe PISA, que es farà públic el mes de setembre, no seran comparables amb la resta de l'Estat perquè es va produir un error en la mostra d'aquest estudi. De què es tracta, Marc Esparza?
2: L'OCDE recomana un màxim d'un 5% d'alumnes amb exempcions, però en aquesta mostra a Catalunya eren un 23%. Sònia Fernández, directora general de currículum del Departament d'Educació.
3: Sí que és una mostra vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova.
2: Aquest error es va produir perquè els llistats d'alumnes que els centres escolars escullen com a aptes per la prova no van ser revisats abans de ser enviats a l'OCDE. Per evitar que això es torni a produir, es crearà a Catalunya una comissió que revisarà el llistat d'alumnes un per un. D'aquesta manera hi haurà els 2.500 alumnes aptes per fer les proves PISA.
3: Abans de que es dugui a terme l'aplicació de la prova, revisarem si s'han aplicat correctament aquests criteris d'alumnat que pugui ser susceptible d'exclusió o d'exempció de la prova.
2: Les excepcions recomanades per l'OCDE afecten els alumnes amb discapacitat física severa, discapacitat cognitiva o amb poc domini de l'idioma.
1: Canviant de qüestió, fins fa un any la llei no permetia admetre donants d'òrgans amb VIH. Avui ja parlem del primer trasplantament entre dues persones amb el virus de la sida. L'ha realitzat l'Hospital Vall d'Hebron, Anna Banyeres.
4: Vall d'Hebron ja fa anys que realitza trasplantaments a receptors amb VIH gràcies als antirretrovirals, però mai amb un donant amb el virus de la sida. Un repte que explica el doctor Francesc Josep Moreso.
5: I la excepcionalitat venia donada per la banda del donant. No havíem fet mai un donant viu amb infecció per HIV perquè la legislació espanyola no ho permetia. I en aquest cas la part més complexa va ser revisar que el donant complia amb els requisits.
4: El procediment quirúrgic ha estat el mateix que amb la resta de trasplantaments i confirmats com a candidats òptims només calia validar que no interferiria en el tractament abans de l'extracció i implantació de l'òrgan. Doctor Jordi Navarro.
6: Analitzar, no?, que no tinguis un virus que sigui resistent a molts medicaments, que puguis fer un tractament després que sigui compatible, no ha d'haver-hi cap tipus de problema. De fet, trasplantaments amb persones amb VIH ja fa dècades que se'n fan, o sigui que no hi ha cap problema, i menys ara amb els fàrmacs que tenim.
4: La seva recuperació és bona, però el més destacat és que permetrà reduir les llistes d'espera per als pacients amb VIH que necessiten un òrgan.
1: Anem ara cap a Lleida. Optimisme moderat entre els productors de poma i pera de Catalunya. La collita d'enguany recupera xifres bones. En poma puja un 9% i en pera, tot i que baixa un 5%, supera les 100.000 tones. Tot plegat, mentre guanyen mercat les varietats noves. Joana Cendra.
7: Fruita que necessiti menys fred a l'hivern, menys aigua de rec i suporti millor la calor. És cap on s'enfoca el sector de la fruita de llavor, la poma i la pera, per millorar la productivitat de cada arbre. Aquestes noves varietats, que de moment agraden als mercats, i el fet que enguany la climatologia sigui benèvola, permet als productors ser moderadament optimistes. Manuel Simón, director general d'Afrucat.
8: Per un any, la climatologia ens ajudi o no ens penalitzi a la nostra capacitat productiva, d'acord? Per tant, és un any que no han hagut granissades, de calamarsades, de gelades ni de sequera. Tenim aigua, no han hagut grans afectacions, per tant, això es tradueix en una producció normal.
7: Així les coses, en poma es colliran 289.500 tones, un 5% més que l'any passat, mentre que en pera se superen les 101.000 tones amb una baixada del 5% de producció.
1: El govern de la Generalitat ha dissenyat un dispositiu especial de mobilitat amb el motiu de l'eclipsi solar total del proper 12 d'agost, un fenomen astronòmic excepcional que no succeeix a Catalunya des del 1905 i que suposarà tot un repte, tant a nivell de mobilitat com seguretat sanitària i també protecció sobre el territori. Maria Huguet.
9: L'eclipsi es produirà al vespre entre 8:15 i les 9 de la nit, però el dispositiu especial ja estarà en marxa des de les 2 de la tarda i fins les 12 de la nit. El govern preveu que més de 50.000 persones es mobilitzin als 23 punts oficials d'observació i per això el Servei Català de Trànsit recomana utilitzar vies alternatives a la P7 per desplaçar-se a les principals zones d'observació de l'eclipsi, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: La importància de planificar el viatge amb temps, de consultar doncs, les principals vies de desplaçament, les vies alternatives també per a aquells que no hi vagin a l'observació de l'eclipsi. La principal artèria serà de trànsit nord-sud, serà la P7. Per aquesta raó doncs, hem fet la restricció de camions de les 2 a les 12 de la nit en dos sentits, des de Martorell fins al Llocona.
9: El primer consell és, però, no moure's de casa si des d'allà es veu el fenomen i en cas de mobilitzar-se prioritza fer-ho a peu o en transport públic i, sobretot, que la gent no s'aturi a l'autopista per observar-lo. El govern repartirà a través dels ajuntaments més de 150.000 ulleres homologades. Recorden que en cas de comprar-les és molt important verificar que estan homologades amb la norma ISO 12312-2. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats.
11: Recordar que les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres.
9: En total es desplegaran 700 efectius dels Mossos i també es reforçarà la plantilla del 112.
1: Moment per repassar l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
1: Esports. Avui primer amistós de pretemporada del Barça i dos noms propis, Adeyemi i De Jong, Josep Capel.
13: Pel que fa al davanter alemany, aquest mateix matí ja s'ha entrenat amb els seus nous companys a les ordres de Hansi Flick. No és segura la seva presència, tot i que tampoc està descartat de cara a aquest primer amistós de la pretemporada, que serà contra l'Europa, la ciutat esportiva, a porta tancada a partir de les 8 del vespre. Respecte a Frenkie de Jong, confirmat per part del club el trencament del lligament lateral intern del genoll dret, una lesió que, segons ha explicat el propi jugador a les xarxes socials, van considerar lleu durant el Mundial des dels serveis mèdics neerlandesos i que ara suposarà un mínim de 3 mesos de baixa, seguint almenys d'inici tractament conservador sense haver de passar per quiròfan.
1: Doncs escoltem ara un d'aquests noms propis, Adeyemi, que ahir durant la seva presentació es va mostrar feliç de jugar al Barça i espera formar un bon tàndem amb Lamine Yamal.
14: Yeah, personally I don't know him, but on the pitch he speaks for himself.
15: La veritat és que no el conec personalment, però ell parla amb les seves accions al terreny de joc. Em sembla un futbolista increïble i crec que puc connectar molt bé amb ell.
1: En clau femenina, el Barça ha anunciat la renovació del contracte de Marta Torrejón per un any fins al 30 de juny de 2027 i que Carla Julià passa a tenir fitxa del primer equip després que ja hi va debutar la temporada passada. D'altra banda, el primer partit amistós de pretemporada serà el 12 d'agost a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff contra el Montpellier. L'Espanyol, de la seva banda, ha anunciat la cessió al Mallorca per una temporada de l'extrem Antonio Roca, que ha disputat 49 partits amb el primer equip blanquiblau. Roca ja no hi serà demà en l'amistós que l'Espanyol disputarà contra el Sabadell, a la ciutat esportiva Dani Hart, que serà l'últim partit abans de l'inici de la segona part de la pretemporada, que inclourà diversos compromisos a Anglaterra. En bàsquet, el Barça ha anunciat avui la seva 8a incorporació. Es tracta de l'escorta nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 d'alçada i procedent de la NBA. Amb 8 incorporacions i el tècnic Sekulic, només faltaria un pivot titular a l'espera de la decisió de Schengelia. En futbol sala, el Barça s'enfrontarà al Jaén i el Pozo al Palma en les semifinals de la Supercopa d'Espanya, que obrirà la pròxima temporada i es disputarà al Palau Blaugrana el 5 de setembre. La final serà diumenge, dia 6. I en tenis, estem pendents ara mateix del partit que la catalana Paula Badosa està disputant als quarts de final del torneig d'Hamburg contra l'egípcia Mayer Sheriff. Ara mateix, el primer set, empat a 5 al marcador del partit. Gràcies, Marga. De la Fuente, Lola Índigo, Omar Courts o Mike Towers encapçalen el cartell del Cher Festival, el festival del públic adolescent que durant 2 dies portarà els grans referents de la música urbana actual al Parc del Fòrum de Barcelona. Agnès Batlle.
16: El que més triomfa a les plataformes entre els adolescents al damunt d'un escenari davant del mar. Així es presenta ja la 8a edició del Cher Festival. Stefano Macaronen és el seu director.
17: Cher és el major event de Barcelona dirigit al públic jove, més en concret a la generació Z, perquè som el festival de Barcelona amb més assistents en la franja d'edat que va de los 14 a los 28 anys. Cher actua amb tots els artistes més escuchats a Spotify i YouTube, y también muchos jóvenes artistas emergentes locales.
16: Des de Puerto Rico hi ve Mike Towers, un dels fenòmens globals de la música urbana internacional, però també l'artista granadí De La Fuente, que va fer història reunint més de 130.000 espectadors 2 nits consecutives al Metropolitano, el primer artista urbà espanyol a omplir 2 vegades aquest estadi. O també una de les veus femenines més rellevants del pop i la música urbana a nivell estatal, Lola Índigo. També hi seran Omar Courts, Davey, Aleixa, De La Rosa, La Pantera, Petaceta o els catalans 31 Fam. S'amplia aforament respecte a l'any passat, de 25.000 passa 30.000 assistents diaris amb concerts de tarda-nit que reclamen previsió per combatre la calor. Amb tots ells també hi serà tot un pioner de l'electrollatí, figura clau del gènere, Juan Magán. Avui i demà, una de les grans cites de la música urbana, el Cher Festival al Parc del Fòrum de Barcelona. Ella